0: feeling, feeling, feeling. Bom feeling, cor de rosa, amarela, azul, bolinho, branco. Quanto é que queres, rebuçados, doce. Olhem o meu feeling, olhem o meu bom feeling. Vai lá, na casa,
1: pega na batola, o comino, o avó, o nosso tio, o comino, o avó, o comalho, o nene, que se vai a cuide bom.
0: Bom feeling.
1: Vai ali, o comino, o quata, o chan, o chequele lá, o comino, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o